0: Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per suposades comissions il·legals, i posa en valor els avenços socials i la fi d'ETA durant el seu mandat. Durant la sessió de control al Congrés, Núñez Feijóo ha acusat el president del govern espanyol de liderar l'executiu de la corrupció. Esquerra Republicana avisa el president Salvador Illa que no ha de donar per garantida l'estabilitat de la legislatura, tot i l'acord de pressupostos que van signar ahir. Al Parlament, Illa defensa l'acord, estén la mà als comuns i Junts retreu als republicans que no hagin condicionat els comptes a la recaptació de l'IRPF. La USTEC i la CGT no estan satisfets amb l'última proposta del Departament d'Educació, però assistiran a la reunió negociadora d'aquesta tarda. En canvi, professors de secundària se'n desmarca. Avui el calendari d'aturades afecta les escoles bressol de 0 a 3 anys. Una obsessió pels diners, la mala relació amb el seu pare, visites prèvies al lloc de l'accident i una petjada que no concorda amb la caiguda. Aquests són alguns dels indicis de la jutgessa per haver imputat el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, per la mort del seu pare. L'acusat va pagar una fiança d'1 milió d'euros ahir per evitar entrar en presó preventiva. Minut de silenci avui a Figueres per la mort a ganivetades ahir d'una dona a mans de la seva exparella. L'home tenia un ordre d'allunyament de la víctima i l'havia trencada el dia abans d'aquesta agressió mortal. Vladimir Putin defensa que Rússia està preparada per continuar subministrant energia a la Xina després de reunir-se a Pequín amb el seu homòleg Xi Jinping. La reunió s'acaba amb la voluntat conjunta dels dos líders de reforçar la cooperació i s'ha fet menys d'una setmana després del viatge de Donald Trump a la Xina. La Unió Europea dona via lliure finalment a l'acord comercial amb els Estats Units. Els negociadors europeus han desbloquejat el pacte aquesta matinada enmig de noves amenaces de Donald Trump. L'acord imposarà aranzels del 15% a la majoria de productes europeus. El president de l'Audiència de Girona, Adolfo García, titlla d'horripilar la situació de la falta de personal als jutjats de la demarcació. De la vuitantena de places que hi ha, una vintena no tenen jutge titular. I el retaule barroc de la Mare de Déu del Carme torna a lluir un cop restaurat a la catedral de Tortosa, al Baix Ebre. Fa 11 metres d'alçada per 7 d'amplada i els treballs han permès confirmar que és del 1714 i obra de l'escultor Antoni Ferrer.
1: Esports.
2: El Barça ultima la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo amb els dubtes de Graham i Paredes. Amb tot, Pere Romeu, el tècnic, confia tenir a punt les dues jugadores. 22 anys després, l'Arsenal guanya la Premier League gràcies a l'empat del City de Guardiola contra el Bournemouth. I en waterpolo, avui partit de Champions masculina, Olympiacos Atlètic Barceloneta a 8:15 i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals Mataró-Sabadell a les 7.
0: I el temps, domini del sol amb només algunes nuvolades al Pirineu, les temperatures s'aproximaran més fàcilment als 30 graus i als 34 a Ponent. Aquesta tarda només s'esperen alguns ruixats puntuals al Ripollès. Per als pròxims dies la calor s'intensificarà.
3: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 10.
4: Los éxitos que van contigo.
5: Una mar.
6: Que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
7: Unamar FM.
8: ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliarias. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueño. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo, resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com.
9: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions, baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex, acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans, al costat d'estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
10: Una Mar FM.

0: Per al teu benestar i qualitat de vida, Espai Ànima, salut i benestar. Massatges, rituals, teràpies naturals, estètica, tractaments facials, tallers mensuals, packs regal per obsequiar les persones que estimes. Nova etapa, més ànima que mai. Servei proper, professional i de màxima qualitat. Espai Ànima, al carrer Santa Teresa 8, primer pis, Mataró, al costat pàrquing Plaça de les Tereses. Telèfon 615 87 16 36 o entra a espaianima.com. Aparca amb tota comoditat al pàrquing de l'hotel Badalona Tower, obert al públic en general. Informa't i gaudeix dels abonaments mensuals i també per hores. Ara hi trobaràs 8 cargadors per vehicles elèctrics. Pàrquing de l'hotel Badalona Tower, al teu servei. Avinguda Navarra 6, Badalona. Telèfon 93 184 7900. El més econòmic de tota la zona. ¿Quieres disfrutar de la moto de tus sueños? Deja de soñar despierto. Leonard Motor. Une diseño, presencia y actitud. Motos con personalidad para gente que no pide permiso. Descubre toda la gama en calle Germans 2 y Cudina 35, cerca estación del tren, Mataró. Teléfono 93-757-6101. Busca tu concesionario más cercano en leonardmotors.com.
1: 1. Lunes, 2, martes, 3, miércoles. Hola, soy Pilar Molina y estos son los días que de 7 a 9 de la tarde estoy contigo. Música de ayer y de hoy. Te espero de lunes a miércoles para compartir un no parar de éxitos.
2: Hola, Mar FM.
3: Zona número 1.
4: Hola, somos Pandora.

Camila. Juntament amb els Stop, els mataronins, els tiets, ens acompanyaven amb aquesta cançó que ens alegra la vida tan rompera. I des d'Onamar FM, nosaltres que seguim des del 88.0 de l'FM i també des d'onamar.net. Així que sintonitza'ns, connecta't. Nosaltres també t'acompanyem a través del teu telèfon mòbil. Així, vagis on vagis, nosaltres també hi serem. I t'oferirem cançons com aquesta, de La Guàrdia i la Mari de Champ, o Cuando Brille el Sol.

Són dues de les estrelles del pop internacional. Una més recent, l'altra ja porta tota una vida acompanyant-nos, però sempre s'ha sabut adaptar molt i molt bé. La Madonna i la Sabrina Carpenter ens acompanyaven i ho feien juntes amb aquest Bring Your Love. Nosaltres seguim des d'Ona Mare FM compartint amb tu més i més cançons.

Així és com sonava una de les grans estrelles de la música pop internacional, l'australiana Kylie Minogue, amb el seu Can't Get You Out of My Head. Si ets fan de la Kylie, doncs tens una cita ineludible, perquè avui s'estrena aquest 20 de maig una sèrie documental de 3 episodis a Netflix. Així, si vols saber una mica més d'ella, de la seva vida, de la seva música, doncs ja ho saps. Nosaltres, que aquí seguim amb més èxits, amb més cançons, ara marxem fins a l'Hospitalet de Llobregat. Allà ens espera en Dani Flaco. Una sortida d'emergència.

0: Manifestació al centre de Barcelona a aquesta hora dins la jornada d'aturada de les escoles de 0 a 3 anys, hores abans d'una nova reunió negociadora amb els sindicats. La consellera d'Educació afirma que la nova proposta, que inclou complements salarials vinculats a la dedicació, pot beneficiar uns 60.000 professionals. També concentració de metges, en aquest cas a la plaça Sant Jaume de Barcelona, per reclamar millores laborals, un conveni propi, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores, tot plegat en l'onzena jornada de vaga convocada pels facultatius, que ha tingut un seguiment del 4% segons Salut i del 30% segons el Sindicat Metges de Catalunya. Pedro Sánchez defensa José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per suposades comissions il·legals, i posa en valor els avenços socials i la fideta durant el seu mandat. Durant la sessió de control del Congrés, Núñez Feijóo ha acusat el president del govern espanyol de liderar l'executiu de la corrupció. Esquerra Republicana avisa el president Salvador Illa que no ha de donar per garantida l'estabilitat de la legislatura, tot i l'acord de pressupostos que van signar ahir al Parlament. Illa defensa l'acord, estén la mà als comuns i Junts retreu als republicans que no hagin condicionat els comptes a la recaptació de l'IRPF. L'OMS considera que hi ha un risc epidèmic alt de l'Ebola a la República Democràtica del Congo i la seva regió, però assegura que hi ha un risc baix d'epidèmia a nivell mundial. Les dades actualitzades del seguiment del virus constaten 600 casos sospitosos d'Ebola amb 139 defuncions. La Unió Europea arriba a un consens per implementar l'acord comercial amb els Estats Units. Aconseguit l'estiu passat, l'acord hauria d'evitar una guerra d'aranzels. I el president de l'Audiència de Girona, Adolfo García, titlla d'horripilant la situació de la falta de personal als jutjats de la demarcació. De la vuitantena de places que hi ha, una vintena no tenen jutge titular. Barcelona atura un any l'obertura de supermercats de 24 hores. La moratòria de l'Ajuntament servirà per preparar una regulació específica per a tota la ciutat, semblant a la dels districtes de Ciutat Vella i Sant Martí. I les platges metropolitanes de Barcelona perden una quarta part de la sorra els últims anys. L'àrea metropolitana constata que al nord de Barcelona la regressió arriba al 34% i proposa invertir 20 milions d'euros per frenar aquest fenomen.
1: Esports. El Barça ultima la preparació per a la final de la Champions dissabte a Oslo amb els dubtes de Graham i Paredes. Amb tot, Pere Romeu, el tècnic, confia tenir a punt les dues jugadores. 22 anys després, l'Arsenal guanya la Premier League gràcies a l'empat de Manchester City de Guardiola contra el Bournemouth. En waterpolo, partit de Champions masculina, Olympiacos, Atleti, Barceloneta, avui a 8:45, i a la Lliga femenina, primer partit de semifinals, Mataró-Sabadell a les 7.
0: I el temps, tarda càlida amb valors entre els 22 i 27 graus en general. Les temperatures s'aproximaran més fàcilment als 30 a l'interior i als 34 a ponent. Farà sol amb nuvolades al terç nord i algun ruixat puntual al Ripollès.
2: 3CAT Info.
3: Los éxitos que van contigo.
4: Una más. ¿Estás pensando en comprar o vender tu inmueble? Cuenta con profesionales. Lux Property, asesoras inmobiliaria. Valoramos tu inmueble gratuitamente. Te acompañamos en todo el proceso. No vendemos casas, ayudamos a cumplir sueños. Ofrecemos todos los servicios vinculados a la venta y alquiler de viviendas. Alta formación, experiencia y sobre todo resultados acreditados. Lux Property, en las Galerías Rubí, calle Francesc Macià 46, Rubí, teléfono 646-851-944 o entra en propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou dues places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
5: En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez gestionamos la compraventa y alquiler de viviendas, local o parking. En Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez ofrecemos un servicio jurídico para garantizar todas las gestiones, embargos, herencias, censos o cualquier trámite administrativo. Asesoría Inmobiliaria Fincas Vázquez, calle Coli Puyol, 188-190 de Badalona. Teléfono 93-460-93-21. Disponemos de más oficinas en Badalona y Santa Coloma de Gramenet. Más información información en la web fincasvázquez.com.
6: Lo más pop.
7: Una Mar FM.
6: La mejor recopilación de éxitos.

0: cases a Puigcerdà Patxà, a Grècia, a Space Ibiza, l'Atlàntida Sitges. I ara obre la cabina amb promos inèdites, novetats que encara no són a les plataformes online i exclusives que només sonen aquí. A Jordi Casas House. Tanca els ulls. Ibiza et crida. El sol es pon. I el beat et travessa. Jordi Casas House. Potrum, potrum.
1: Dissabtes a les 22 hores.
2: La mejor, la mejor.
3: Conecta con tus artistas favoritos.
2: La mejor selección de éxitos.
3: Zona Mar FM.

Vitamina de l'amor, Mama Duixa, ens animada, com sempre. El seu ritme fantàstic i també de Pol, amb una cançó que és tota una novetat. En unos años, així es titula.

Una altra meravella d'aquest gran artista anomenat Bruno Mars, I Just Might, és el seu nou senzill. I així sona des d'Ona Mare FM, on també ens quedem amb la sempre esplèndida, amb la sempre perfecta, Sia. Unstoppable.

0: son las dos. Las dos.
1: Los éxitos que van contigo. On Amar.
2: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
3: On Amar FM.
4: Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640 262 664 o entri a masduran.es.
5: Busca On Amar FM en las principales aplicaciones para escuchar la radio
6: y sácale provecho a tu teléfono móvil.

Coneix el Badiu, restaurants de cuina mediterrània amb tocs de cuina catalana. Menú de migdia de dilluns a diumenge, ideal per dinars de negoci i celebracions. Cuina oberta de dilluns a diumenge, de 1 de la tarda a 10 de la nit, ininterrompudament. 2 hores d'aparcament gratuït al nostre pàrquing. Restaurant el Badiu, ubicat a l'hotel Badalona Tower, Avinguda Navarra 6, Badalona. Reserves al 686 51 63 10.

0: gaudir de la moto dels teus somnis? Deixa de somiar l'espet. Leonard Motor uneix disseny, presència i actitud. Motos amb personalitat per gent que no demana permís. Descobreix tota la gamma al carrer Germans Tossi Codina 35, a prop estació del tren Mataró. Telèfon 93 757 6101. Busca el teu concessionari més proper a leonardmotors.com. Fronda, centre de jardineria, ha inaugurat. Ha arribat al Maresme amb el seu nou centre a Cabrera de Mar. Més de 50 anys al sector. Un gran espai on trobar inspiracions, idees i noves sensacions que voldràs tenir a la teva llar. Jardineria, floristeria, decoració, mascotes i restauració amb vistes al mar. Fronda, centre de jardineria, a la mateixa carretera Nacional 2, al costat de Qualis, Cabrera de Mar. Més informació a fronda.com. Una experiència que hasta descubrí.
1: Te ayudamos a llegar a miles de clientes. Llámanos y anúnciate ahora.
2: Onamar FM.
3: Onamar FM. Te proponemos una tarde.

0: No te conformes con más de lo mismo. Si quieres ser original, on a mar. Escúchanos cada tarde.
1: Amb la calor també arriben les plagues.
2: Tenim cuques a l'edifici i no sé a qui trucar.
1: Truca a 17 Control de Plagues al 93 428 0206. Venen en 24 hores i ho solucionen.
2: Perfecte, ja ho tinc clar.
1: 17 Control de Plagues. I aquest estiu, oblida't de les plagues.
3: ¿Tu empresa necesita trabajar en cubierta o en altura con seguridad? En Proaltec instalamos, revisamos y certificamos sistemas anticaídas y líneas de vida y realizamos trabajos verticales para todo tipo de intervenciones en altura. Instalación, mantenimiento y certificación con un único proveedor. Llámanos o escríbenos al 639-66-5588. Más de 40 años de experiencia. Proaltec, protegemos el trabajo en altura.
4: Caltabró, corredoria d'assegurances. Més de 40 anys treballant per trobar la millor assegurança que s'adapti a tu. Tracte personalitzat. Amb tu des de l'inici fins a la resolució del sinistre. Solucions per a autònoms i empreses. Col·lectius, salut, subsidi, pimes, negoci. Caltabró, corredoria d'assegurances. La teva tranquil·litat és la nostra prioritat. Carrer Pau Clarís, 138, Ati Quarta, Barcelona. Telèfon 93 302 04 78 o caltabroc.com.

0: Sau.
1: Hit Parade, diumenges a les 21 hores.
2: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que en fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: proves de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.
2: Ona Mar FM. Son las 5, las 5.
3: Los éxitos que van contigo. Bonamar.
4: Ha llegado el momento de que tu negocio sea el protagonista. Anúnciate en la radio.
2: Bonamar FM.
5: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliàries. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.

És un de tants hits i clàssics del repertori dels Pet Shop Boys. En tenen molts, però avui per començar aquesta nova tarda d'èxits i de bona música és a través d'Ona Mar. Hem decidit començar amb aquest Always on my mind des del 1982. Mira, l'any que va néixer un servidor, eh? Mira, coses casualitats. No hi ha pas mirat abans, però... Les 5 i 5 minuts, avui dimecres. Dimecres calorós, eh? 20 de maig del 2026, ara mateix 24 graus i mig, però he vingut amb autobús i feia una calda, una calor que semblava estiu, eh? Ple agost. Sigui com sigui, intentarem refrescar-te amb els nostres èxits i els nostres artistes preferits, que alhora són els teus artistes preferits. Quines coincidències, eh? David Ramon, fins al punt de les 7 de la tarda, a punt al Dandelion, amb aquesta fantàstica balada a l'Angley abans, però Awake Tonight, amb Sia David Guetta i el més nou d'Afrojack, per posar-hi una mica de ritme. Benvinguts, benvingudes, això és Ona Mar. Comencem la tarda fins a les 7 juntets. David Ramon, des de l'estudi.

És la fantàstica balada d'Andreon amb ella, Lang Lane, una de les darreres propostes que ens ha arribat a la graella d'Ona Mar. A punt d'arribar a un quart de sis de la tarda avui dimecres, ho farem amb un altre dels grans hits del moment. Aquesta cançó ja fa unes quantes setmanes que corre per aquí i que els més fidels d'Ona Mar, els oients més fidels, us la coneixeu de sobre. Estem parlant de Superestrella, que és el retorn d'Aitana. Bé, de fet, no sé si és el retorn, perquè no sé si mai ha marxat, perquè sempre va traient noves produccions i és una de les habituals d'Ona Mar, però sí que diré que és la darrera cançó que ens arriba i que porta per títol Superestrella i que ens agrada moltíssim i que per això la volem compartir amb tu abans d'arribar a un quart de sis de la tarda.

farem amb Perfect Sovereign de Nicola Nicoletti. Abans per recordar-te això que sona aquest gran èxit dels Black Eyed Peas, acompanyats de la Shakira i un dels més recents des del 2022, tot i que ja han parat uns anyets. Una de les darreres produccions que ens feia arribar la formació americana amb aquest Don't You Worry. A 4 minuts per 2 quarts de 6 de la tarda, 24 graus, 3, 55% d'humitat. I nosaltres des de l'estudi de Bona Mar seguim fent companyia amb bona música i a la nova producció, com deia Nicola Nicoletti. Després els consells comercials i un gran clàssic. No te'l deixaràs perdre? Jo crec que no, eh?

0: Doncs poques coses a afegir d'aquest gran hit. Dels grans temes dels The Police, publicat el 1983 dins l'àlbum Synchronicity, i aquest hi pots trobar aquest Every Breath You Take, que ara mateix estàs gaudint i escoltant a la sintonia d'Ona Mar, la dels èxits que van amb tu allà on siguis, ja saps, a través de la 88.0 o també des d'onamar.net, amb cascos, a través de dispositius com l'Alexa o les principals plataformes de radiodifusió a internet, TuneIn Radio i MyTuner, ens pots trobar per gaudir d'aquestes grans cançons. Nosaltres tornem a tocar peus a terra amb tota l'actualitat, perquè en tenim dues que t'encantaran.
1: Hay algo denso en el aire que no nos deja caer. Es un mal día en el mundo para desaparecer.

És el querer dels Viva Suècia. La penúltima producció que ens arribava a la 88.0. Finals del 2025. I més o menys, per la mateixa època ens arribava a la Bababalà. Des del seu àlbum Nina Tejan, el primer àlbum d'estudi, ens quedem amb Scorpio fins a tres quarts.

Doncs vinga, posem una mica de ritme en aquesta tarda de dimecres amb calor, calor, perquè les temperatures són altes, encara 25 graus pràcticament. I en el fons, sonant a l'aire la sintonia de Bona Mar, icònic dels Atims. Una de les darreres novetats d'aquest 2026, que d'aquí 4 dies ja som pràcticament a l'estiu i Sant Joan, eh? Abone, have you ever seen the rain? Que fa uns mesos, cap a... mira enrere, cap al 2025, de la mà dels Soulers. Que bé que sona! Bona Mar FM.

Garàntics amb aquest remix del 24 que ens arribava aquí a Ona Mar. 10 minuts mal comptats i les 6. A punt des del 22. Anem en regressió, com si diguéssim. Ens quedem amb el tema que ens presentava Riap amb Amy Shan. El seu és Why My Way, una mica per baixar la tensió i relaxar-nos i, per exemple, prendre's un moment fresquet perquè realment fa caloreta i ve de gust. Anem ja, vinga, camí cap a les 6 de la tarda aquí, a Ona Mar.

mai la Shakira, que estarà contenta perquè Hisenda li retornarà els 55 milions d'euros que va de pagar en concepte de multa per unes declaracions de la renda que deia que Hisenda no havia pagat com Déu manava. Shakira va dir que ho tenia tot en regla i després de 10 anys i de portar l'Hisenda espanyola a la justícia, Hisenda, Hacienda, que somos todos, li hem de tornar a la Shakira 60 milions d'euros. Per danys morals i perquè diu que durant tots aquests 10 anys doncs, ha estat assenyalada com si fos una lladregota. Doncs, en fi, mira, coses que passa. Hisenda també s'equivoca, eh? Arribem a les 6 amb Selena Gomez. It's been

Doncs vinga, un bon cafetó a aquestes hores de la tarda sempre ve de gust. Ara mateix les 6 i 4 minuts. Un buen cafè. És el més nou dels Efecto Pasillo. D'aquelles formacions que ens agrada molt poder-les compartir amb tots vosaltres. És el seu àlbum Oro Diamantes, el primer senzill fa unes setmanes aquí a Onamar. 24 graus i mig, 54% d'humitat, ni puja ni baixa. Caloreta de la bona. Caloreta primaveral, avui 20 de maig del 2026. Família, gràcies per ser-hi. Segona hora, qui t'acompanyarà, si tu vols, i està parlant des de les 5, David Ramon, com cada dilluns i dimecres, a la 88.0. A punt, el Golden d'Antrix amb David Guetta, amb aquest remix que ja et coneixes abans, però des de Barcelona, tot el que ens queda amb Ginestar.

titulat de la mateixa manera, eh? He fet el setè àlbum d'estudi que publicava Michael Jackson, l'americà, el 31 d'agost del 1987 per Epic Records, i ho feia després del que va significar el seu gran èxit Thriller, eh? 5 anys després. Doncs bé, tampoc no li va anar gens malament, i és que va debutar a la llista Billboard 200 i va vendre més de 2 milions de còpies durant la seva primera setmana només als Estats Units, eh? Això, aquestes coses passaven al segle passat. Ara ja és difícil que passin, però aquestes coses passaven, eh? Vendre milions i milions de discos. Avui hem recuperat a Michael Jackson en aquesta fantàstica tarda de dimecres a la 88.0, i a punt tenim aquí el tema Feeling So Blue del 2012. De la mà de Michael Mean Project i Dante Thomas.

0: pero tú.
1: Són els Fangoria i el seu retorn, ja veus que estan en plena forma, eh? Me voy, és el que diuen ells i que diu el títol d'aquesta nova proposta que ens arriba a Ona Mar. A punt, agafa el mòbil, les claus i la cartera, eh? Perquè dins del Joc de Nens, que és l'últim àlbum del Sexeni, hi trobes aquesta cançó, entre d'altres, que ens farà arribar fins a dos quarts de set de la tarda, avui dimecres, aquí a Ona Mar.

És el dinar a partir de Daniel Horan, ara mateix aquí, a 4 minuts per sobre dos quarts. 24 graus de temperatura que es manté alta, eh? I tu que estàs a la feina, potser en el taxi, l'autobús, al gimnàs, al despatx, a la botiga, a la carnisseria, al supermercat o amb els nanos amunt i avall, sortint o anant cap a les extraescolars, i de sobte, Ona Mar i perles com aquesta que estàs escoltant ara mateix. La que està a punt d'arribar, para bé les orelles, perquè és una novetat, eh? Una novetat d'ahir mateix, d'ahir dimarts. Fa uns dies has pogut escoltar el Getting Girl de Meghan Trainor, era el nou senzill que ens arribava fa uns dies, però ja en tenim un de nou que porta partitud potencial i que comença a sonar ara així de bé.

0: Next Level con Luis López te ofrece el vital de la semana.
1: I ara mateix a punt de recuperar una altra de les novetats, Just the Way You Are, amb Milky i sí, sí, David Guetta, que està tot arreu, aquest paio que entreu una cançó cada dia. Doncs col·laborant amb David Guetta, correcte.

0: Forats Mataró, transformem les teves idees en realitat. Mobles a mida, armaris, vestidors, dormitoris i espais de treball. Tot pensat per aprofitar cada racó amb estil i practicitat. Més de 30 anys d'experiència al Maresme creant solucions úniques per a casa teva. Visita'ns a carrer Camí Ral, 409 de Mataró. Truca al 93 517 8763 o entra a forats.es. Segueix-nos a Instagram, @ForatsMataró. Forats Mataró, fem realitat casa teva.
1: Conoce El Badiu, restaurante de cocina mediterránea con toques de cocina catalana. Menú de mediodía de lunes a domingo, ideal para comidas de negocio y celebraciones. Cocina abierta de lunes a domingo de 1 de la tarde a 10 de la noche, ininterrumpidamente. 2 horas de aparcamiento gratuito en nuestro parking. Restaurante El Badiu, ubicado en el Hotel Badalona Tower. Avenida Navarra 6, Badalona. Reservas al 686-51-63-10.

Allà, anem a inventar-nos noms. Morat o Morat o... És un dels... I això d'aquí només farem cafè i aigües, eh? És l'ataque de les xiques cocodril del 2023 amb Morat, el grup, i aquest tema dels Hombres G per celebrar els 40 anys a dalt dels escenaris, que ho van fer ara fa jo gairebé pues, 3 anyets. És que anem a Tiana, no anem gaire lluny. No, no.

hits dels Fools Garden, és el Lemon Tree, que hagi versionava i ens regalava aquesta versió a l'Enfervent del 2021 i l'estrenem també aquí a Ona Mar. Passat els anys torna sonant aquesta tarda de dimecres 20 de maig del 2026. A 6 minuts i mig mal contat.

2023, que l'hem recuperat i repescat abans d'arribar a les 7 de la tarda. Ho farem amb un tema del 2014, de la mà d'Omi, i un dels primers que ens arribava aquí a Bonamar. Després ens arribaven dos més, i amb aquests tres ens hem quedat. Però el primer era el Cheerleader, que el vam posar força. Amb ell arribarem a les 7 de la tarda. David Ramon, qui t'ha acompanyat des de les 5. Et dic adeu-siau. Passeu-vos-ho molt bé, el que queda de tarda amb la Pilar Molina i la seva companyia fins a les 21, i segurament fins dimecres que ve, perquè dilluns és festiu i jo crec que no estarem per aquí. Així doncs, que passeu-vos-ho molt bé i apa, fins dimecres.

0: son las 7. Las 7.
1: Los éxitos que van contigo.
2: Estàs pensant en comprar o vendre el teu immoble? Compta amb professional. Lux Properties, assessores immobiliària. Valorem el teu immoble gratuïtament. T'acompanyem en tot el procés. No venem cases, ajudem a complir somnis. Oferim tots els serveis vinculats a la compra i lloguer de vivenda. Alta formació, experiència i, sobretot, resultats acreditats. Lux Properties, a les Galeries Rubí. Carrer Francesc Macià 46, Rubí. Telèfon 646-851-944 o entra a propertieslux.com. Mas Duran, empresa constructora, presenta la seva nova promoció per aquest 2026. 20 pisos grans de 2 a 4 habitacions. Baixos amb jardí, més 3 pisos d'alçada. Els de la tercera planta, dúplex. Acabats de màxima qualitat. Zona comunitària amb piscina, a la millor zona residencial de Sant Quirze del Vallès. Avinguda Països Catalans. Al costat estació Ferrocarrils de la Generalitat. El preu inclou 2 places de pàrquing i traster. Mas Duran, des de 1989, fent realitat el seu somni. Visites concertades al 640-262-664 o entri a masduran.es.
3: Fàbregas, empresa familiar que desde hace 97 años sigue suministrando uniformidad laboral a empresas de todos los sectores. Sanidad, hostelería, industria, vestuario de alta visibilidad, materiales de protección y calzado. Presupuestos sin compromiso. Fàbregas Vestuario Laboral, en calle Nàpols 181 de Barcelona. Teléfono 93-246-9790. Para más información, pueden consultar la web fabregas.info.